0: terra a ti. I sortiré com la camisa estomaxa per comunicar a Isaquiu. Vull dir que l'home a Isaquiu, qui se tira de tindre a Isaquiu, no li vaig dir. Jo no he canviat per qui se tira que no se li puja, per comunicar amb l'autobús a la conquista de Tirxo.
1: Un xalabu, tu per aquí es troba que no s'ha fet a parlar, senyor. Per què va fer per recuperar la indínxa? I he volit aquí una cosa. Quants ha corregut el port de Magdalena, com se no s'ha fet, per tot que està acostant per aquí. Quants ha llirat nietos, quants ha sobtat de guardar, carn i carn i no per ni poder collir curva ni traït, són